0: Des de fa 25 anys, Ripollet Ràdio, sempre al teu costat.
1: 91.3 Ripollet Ràdio. Ara puixeu.

0: Ripollet Ràdio, 91.3 FM.
1: Des de fa 25 anys, Ripollet Ràdio, sempre al teu costat. 91.3
2: Ripollet Ràdio.

d'hivern fas primavera. Cada nit jugues amb mi, te'n vas i tornes aquí.

0: Esteu escoltant Clàssics Contemporanis.
1: Tengo el ansia de la juventud.

aquella cara i de bona nena, ulls plorosos i les mans intentant abraçar el temps, fent veure que res és tan clar, pur, net, franc, tan clar.

0: Ràdio.
1: Clàssics contemporanis.
0: Cançons que volen parlar.
2: La música parla a Clàssics contemporanis.